suïs s'han ingressat més de milions a cabassos. Després diuen que és l'obrer el culpable.

en el carrer i estan cansats de falses promeses. Sona un tret com un fuet i cau mort les mans esteses.

l'unitat no té destí, l'univers no és cap llimona, tinc un passaport que diu